0: 起来了。
1: 你
0: 来
1: 你
2: 来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你来你